0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Ràdio Capital les tenim totes. Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el sol. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Mission of the Groove.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7. 25 anys.
2: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Blatgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
0: Ràdio Capital.
1: 25

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: els continguts de Ràdio Capital. I l'actualitat de l'Empordà sona a radiocapital.cat.
1: Bon dia, són les 8.
2: Bon dia. Iniciem un cap de setmana que serà plenament assolellat i amb temperatures elevades.
0: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
1: Què tal, com esteu? És divendres 12 de juny, moment de repassar les notícies més destacades del Baix Empordà. Ara mateix que tenim unes temperatures que, per exemple, ronden els 19 graus a Palamós, 20 a Palafrugell, però amb temperatura de xafogor de 23, 17 a Calonja, i temperatures doncs una mica més fredes, més fresques doncs a l'interior de la comarca. Per exemple, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha uns 15 graus a la Bisbal d'Empordà. Avui tindrem diversos temes sobre la taula en aquest supermatí. També parlarem del Museu Can Màrio, de la Fundació Vilacases, que hi ha a Palafrugell, perquè conversarem amb Anna Irina Russell, que és l'autora de l'exposició que podem veure des de fa pràcticament una setmana. També ja vam parlar aquí en aquest programa, però avui volem conversar amb ella perquè ens expliqui com ha treballat aquesta exposició en què la respiració hi té un pes molt important. I també, com fem doncs, cada dues setmanes, com que és divendres, voldrem parlar de totes les novetats tecnològiques, com sempre, amb en Martí Seguer. Però, com dèiem, tenim diversos titulars sobre la taula. Maria Alsina, bon dia.
3: Hola, Ferran, bon dia.
1: Perquè la policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses.
3: Salvament Marítim va confirmar que el cos va trobar la moto volcada a la platja de Pals a tocar del terme municipal de Begur sobre 3:15 de la tarda d'aquest dijous. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove que va desaparèixer aquest dimecres a la nit.
1: D'aquí una estona us ampliarem aquesta qüestió, però Joan Coll, bon dia.
4: Bon dia, Ferran.
1: La Generalitat ajorna la consulta pública per ampliar el Parc Nacional del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
4: La decisió modifica el calendari anunciat fa pocs dies, que preveia l'obertura del procés participatiu a mitjan juny per recollir les opinions de la ciutadania abans de la tramitació formal del projecte. El procés es reprendrà previsiblement al setembre.
1: I d'altra banda, Palamós destina 30.000 euros a ajuts per rehabilitar façanes i millorar l'accessibilitat.
4: La convocatòria d'ajuts també està destinada a la supressió de barreres arquitectòniques i la retirada d'estructures situades a la via pública. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica municipal o del registre de l'Ajuntament.
1: I el govern de Catalunya destinarà aquest any 2,7 milions d'euros a les confraries de pescadors i a les seves federacions territorials.
3: L'ajut manté la mateixa dotació que l'any passat i busca garantir la continuïtat econòmica d'aquestes organitzacions. La convocatòria vol compensar també la pèrdua d'ingressos que ha provocat la reducció dels dies de pesca aplicada per les institucions europees.
1: Les 8 i 3 minuts. L'hostal de la Gavina de S'Agaró rep un dels principals premis G de turisme per la seva trajectòria, Joan.
4: El reconeixement destaca gairebé un segle de trajectòria i la seva contribució a la projecció internacional de la Costa Brava. La gala també ha homenatjat a títol pòstum l'assessor turístic Josep Capellà Areu.
1: I Maria, Calonge i Sant Antoni és l'escenari aquesta setmana de la trobada anual de Grandes Pagos d'Espanya.
3: Aquesta és una associació que agrupa una trentena de cellers de diferents territoris de l'Estat especialitzats en l'elaboració de vi de finca. Les activitats es desenvolupen entre el 9 i l'11 de juny al Castell de Calonge i el celler Clos de Gon com a participants seus de l'esdeveniment. El celler Calongí forma part d'aquesta associació des de fa 5 anys.
1: I d'altra banda, Acció tornarà als escenaris a Verges 10 anys després de l'últim concert.
4: Serà una actuació única per commemorar els 10 anys del seu comiat dels escenaris. La formació descarta una gira o una tornada definitiva i planteja el concert com un retrobament amb els seguidors que els van acompanyar durant la seva trajectòria.
1: I també tenim més titulars amb la Carla Saló. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Perquè l'empresa turroballenca caganer.com ha posat en marxa una nova col·lecció de figures, però en aquest cas dedicades al Mundial de Futbol d'aquest 2026.
5: La proposta transforma alguns dels futbolistes més destacats del panorama internacional en caganers elaborats artesanalment. La col·lecció inclou 12 figures amb les samarretes oficials de diverses seleccions. Hi apareixen jugadors de la selecció espanyola, del Brasil, de França, d'Anglaterra, de Polònia i de dels Països Baixos.
1: I avui també parlarem d'esports i molt relacionats amb Palafrugell. Primer de tot perquè a la Festa de l'Esport de Palafrugell avui reconeixerà Josep Masgrau, el Bàsquet Club Palafrugell i els èxits esportius de la temporada. Serà el pavelló d'hoquei i patinatge. De fet, a Josep Masgrau se li reconeixerà la seva vinculació a l'àrea d'esports i en l'esport palafrugellenc i, d'altra banda, el Bàsquet Club Palafrugell pels seus 50 anys que han celebrat. La gala també premiarà esportistes, equips, entrenadors i entitats pels èxits i les trajectòries d'aquesta temporada. Però, Maria, també hem de parlar de l'ascens del primer equip masculí del Club Handbol Garbí a Primera Nacional que, segons ens expliquen, ha obert una nova etapa per l'entitat palafrugellenca, però sempre amb la mateixa filosofia.
3: Tot i l'eufòria viscuda després d'assolir la fita, el club ja treballa per adaptar-se a les exigències d'una categoria estatal que comportaran nous reptes esportius, organitzatius i econòmics. En una entrevista al Supermatí, el president del Garbí, Narcís Ferrer, ha reconegut que les darreres setmanes han estat especialment intenses.
1: Aquests titulars us els ampliarem d'aquí uns minuts. Hem arribat ara ja pràcticament a les 8 i 6.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
1: El govern de la Generalitat fa un pas més per impulsar el futur tramvia de les comarques gironines. El projecte prioritari preveu connectar Girona amb Banyoles mitjançant un recorregut d'uns 25 quilòmetres que també donarà servei a Sarrià de Ter i Cornellà de Terri. De fet, ja s'ha licitat la redacció de l'estudi informatiu i d'impacte ambiental amb una inversió d'un 1,5 milió d'euros i un termini de 18 mesos. L'objectiu és reduir la dependència del vehicle privat i millorar la mobilitat sostenible. El govern també manté oberta la possibilitat d'allargar el tramvia en el futur cap a municipis de la Costa Brava com Palamós, Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols. I en l'àmbit internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un suposat gran acord amb l'Iran que, segons ha assegurat, podria signar-se molt aviat, fins i tot aquest mateix cap de setmana, en algun punt d'Europa. L'anunci arriba després que Washington hagi suspès l'ofensiva militar que havia amenaçat de llançar contra el règim iranià. Trump afirma que el pacte inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz i assegura que compta amb el suport dels principals aliats de la regió. Des de Teheran, però, el govern rebaixa les expectatives i insisteix que encara no hi ha cap acord tancat i que les informacions són només especulacions. La notícia ha tingut un impacte immediat als mercats amb una caiguda superior al 4% del preu del petroli i pujades dels principals índexs bursaris nord-americans. I la comunitat científica també mira cap al futur amb preocupació. Les autoritats meteorològiques dels Estats Units han confirmat l'inici del fenomen del Niño i preveuen que reforci durant els pròxims mesos fins a convertir-se en un dels episodis més intensos registrats des del 1950. Els experts alerten que l'escalfament de les aigües del Pacífic pot provocar temperatures de rècord, sequeres, inundacions i una reducció de les collites en diverses regions del planeta. Les Nacions Unides avisen que, sumat a la crisi climàtica, aquest fenomen podria fer del 2027 l'any més càlid mai registrat. I en clau espanyola, les joies confiscades a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc de la investigació del cas Plus Ultra, han estat taxades i les han taxat en 1.300.000 euros. Entre les peces hi ha collarets, anells, braçalets i diversos rellotges. La defensa assegura que són herències familiars i regals personals, mentre que la investigació continua oberta per un presumpte delicte de tràfic d'influències relacionat amb el rescat de l'aerolínia durant la pandèmia. I acabem amb economia i tecnologia, perquè SpaceX debuta avui als mercats amb la sortida a borsa més gran de la història. La companyia d'Elon Musk arriba amb una valoració superior a 1,75 bilions de dòlars, més que el valor conjunt de totes les empreses de l'IBEX 35. Tot i l'entusiasme dels inversors per les expectatives en la intel·ligència artificial, la connectivitat i l'exploració espacial, diversos analistes recorden que l'empresa continua registrant pèrdues importants i alerten que bona part del seu valor es basa en les previsions de creixement del futur. I ara és temps pel temps. Isaac Vilà, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com anem?
1: Doncs ens has d'explicar què tindrem aquest cap de setmana.
2: El cap de setmana serà plenament estiuenc, amb molt poca nuvolositat i amb unes temperatures força elevades. Ara mateix s'està donant una casuística. A l'interior tenim temperatura força fresca. Destaquen aquests 14 graus ara mateix a la Bisbal d'Empordà, temperatures fresques que destaquen amb les temperatures de la línia de la costa. Per exemple, 19 graus a Palamós o també aquests 19 graus a l'Estartit. Temperatures suaus a la línia costanera perquè tenim una mica de tramuntana rescalfada que fa pujar la temperatura i més que ho farà, que ho estarà fent aquestes properes hores. I és que avui esperem un altre cop que puguem arribar a superar la xifra dels 30 graus o ens hi costarem a l'interior. Per tant, 30-31 graus avui a l'interior del Baix Empordà, fruit d'aquesta tramuntaneta rescalfada, que serà l'última jornada amb aquest vent de nord rescalfat. A partir de demà, dissabte i diumenge, desapareix aquesta mica de tramuntana. Serà l'última jornada amb aquest vent de nord rescalfat.

0: Una notícia després de l'entrevista d'ahir amb el president de l'entitat, però també volem parlar amb Anna Irina Russell, que té una exposició al Museu Can Màriu de Palafrugell, al Museu de la Fundació Vilacases, però tot això serà després d'aquesta pausa.
1: Supermatí. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: I ara és moment del comentari d'opinió, avui amb Pere Maruny.
1: Com hauran pogut sentir en aquesta emissora, que en va fer un bon seguiment, els palafrugellencs amants de l'handbol estem d'enhorabona. Per primera vegada a la seva història, el Club Handbol Garbí de Palafrugell ha aconseguit la fita de pujar a la tercera categoria de l'handbol estatal, l'anomenada Lliga Nacional. Pels que vam començar a practicar aquest meravellós esport de petits i ja tenim una edat, la fita és extraordinària. Fins ara, a les comarques gironines, l'handbol estava dominat per dos grans clubs, el Bordils i el Sarrià, i antigament també pel Jec de Girona, tot i que aquest va desaparèixer del mapa. Anar a aquests pavellons gairebé sempre significava una derrota segura i avoltada. Aquest ascens situa el Garbí al costat d'aquests grans de l'handbol gironí, a qui ara mira de fit a fit. Però més enllà dels mèrits esportius, el que fa gran un club de l'esport que sigui és la vinculació amb el seu poble. El Garbí rep el nom d'una escola on a finals dels anys 70 del segle passat hi havia un professor boig per l'handbol que va decidir que Palafrugell havia de tenir el seu propi equip. El senyor Mora, li deien els nens al seu professor a l'escola, i encara ara aquest nom complet, senyor Mora, ressona a la graderia del pavelló municipal, rebatejat com a Garbí Arena, gairebé cada partit. Amb les fases d'ascens celebrades el passat mes de maig, es va poder copsar més que mai aquest vincle entre club i poble. Comerços i parades del mercat engalanats amb els colors del Garbí, fanzone a la sortida del pavelló que durant 3 dies va acollir food trucks, DJs i molta gresca, el suport dels patrocinadors locals, rua de celebració fins a acabar amb l'equip al balcó de l'Ajuntament celebrant l'ascens... I no és pas una relació unidireccional. Birres Braves, el grup d'animació del club, és també una de les entitats més dinàmiques de Palafrugell i està present

Tenen totes les dates importants del poble, ja sigui a la festa major durant el Flors i Violes. Quan un club aconsegueix teixir aquest tipus de relació amb el seu poble, aleshores sí, independentment dels seus resultats esportius, podem parlar d'un equip gran, de més que un club.

0: El Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases de Palafrugell té una nova exposició. És la que ens porta l'artista Anna Irina Russell, que el que fa és transformar, diríem, doncs, el Museu Can Màrio amb un ésser viu, diríem, doncs, d'aquesta manera. Ara la volem saludar. Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Perquè ens vau fer ja una presentació, a una roda de premsa, mitjans de la setmana passada, però dissabte vau fer la inauguració. Com va anar?
1: Va anar molt bé, la veritat. Va ser molt emocionant i estic encara païnt tot plegat, però va ser molt maco. I estic molt contenta amb el que va passar allà, també.
0: Perquè és la mostra Neix en l'aire la primera flor. En què consisteix?
1: És principalment una exploració de l'escultura a través de la respiració, no només entesa com un procés biològic, sinó també com una experiència relacional, política, poètica, sobretot, i col·lectiva. I jo principalment treballo amb escultura tova, llavors el que podeu veure allà és com un desplegament de l'obra que he fet en aquests últims 5 anys, sobretot a partir de... O sigui, treballant amb aire i treballant amb teixits.
0: No, perquè algú que no l'hagi visitat i que, per tant, encara té temps fins al mes de novembre, clar, si parles d'escultura tova, parles d'aire, com es pot plasmar això amb unes obres?
1: Principalment són com uns organismes, alguns ja veuran que es van inflant i es van desinflant a partir també de la respiració i de l'aire que hi ha a la mateixa sala d'exposicions, no? I també a partir de l'aire de les visitants que durant l'estona que estiguin allà dins pues, també compartiran aquest aire. Algunes peces sí que veuran que estan com plenes, no? I són més com... bueno, aquestes peces que treballen l'aire, o sigui, que es vinculen amb l'aire des d'una altra forma, però sí, principalment són aquestes escultures, instal·lacions que estan fetes a partir de... sobretot hi ha dos materials principals, que són el teixit de cotó cru, i l'altre material amb el que he treballat és el grafit, d'una forma en què jo pinto aquests teixits i després faig aquestes escultures. Així que aquests dos, juntament amb l'aire, són com els materials vehiculars de l'exposició.
0: Clar, perquè em deies, no? L'aire que també respirarà la gent que vindrà a visitar l'exposició, no? Això també és una de les coses que la presentació va posar èmfasi, no? També com aquest aire que un respira, no? Que després treu, també doncs que es comparteix, no? I que això també comparteix una relació, no? Entre persones.
1: Exactament. O sigui, la idea també de treballar amb l'aire és com aquest gest que desvia la nostra atenció cap allò que no sempre és visible, no? Com cap allò que no sempre es diu, però que està present. I ens interessava com parlar d'aquesta idea de que el gest de respirar és una cosa que pensem que és individual, però realment és una cosa molt, molt col·lectiva, no? Com que estem, tot i que no en siguem tota l'estona conscients i que no ho veiem, estem tota l'estona compartint aquest mateix aire, i sobretot un espai més tancat, com una sala d'exposicions, el fet que aquestes escultures s'inflin i es desinflen agafen l'aire que hi ha a la sala, per tant, és l'aire que també aporten i respiren els visitants de la sala.
0: Que potser amb la pandèmia vam prendre una mica més de consciència sobre aquest aspecte?
1: Sí, jo crec que, o sigui, definitivament, com que la societat vam tenir-ho més a l'ordre del dia, no? Que crec que és algo que no érem conscients, però quan passa una cosa com la Covid, va fer que totes també prenguéssim més atenció d'aquest fet, d'aquesta matèria invisible que no sempre tenim en compte, no?
0: També em parlaves dels teixits, no? Perquè tenen una importància en les obres. També veiem doncs, com els has cosit, com el fil també és visible, no?
1: Sí, crec que en les escultures que faig, per mi té un... Com tota la part del procés, per mi és molt important que sigui també en el resultat final. Per això també deixo a vista totes les costures, tots els fils penjant, les marques dels patrons també. És d'una forma intencionada també perquè en aquesta forma final, diguem, en aquesta forma en què es presenten les escultures, també es pugui veure part del procés. No? És una mica com veure els budells de les escultures i que per mi sí que és molt important aquesta part.
0: Veiem, no?, com les figures, no?, s'inflen, es desinflen, no?, com van respirant. Totes són de tela o hi ha hagut algun altre material que hagis utilitzat?
1: Totes són de tela. N'hi ha un parell que són de paper. En aquestes, a la penúltima sala, es desplega l'obra que he estat fent en aquest últim any, i sí que el paper s'introdueix com un nou material amb el que dialogo, i hi ha tant unes escultures de paper plegat que també s'inflen i es desinflen, com uns dibuixos fets amb paper vegetal i amb grafit, on jo desplegava un treball també vinculat a la respiració i dibuixava a partir d'escoltar aquesta respiració meva, no? quasi com un diari de respiracions, perquè els títols dels dibuixos són el dia i l'hora exacta quan feia aquests dibuixos, i treballo amb el grafit i amb la goma també, esborrant el material de grafit com una tècnica més, no? Com una tècnica de dibuix més. Llavors hi ha aquest resultat que són aquestes respiracions en format dibuix.
0: I també hi ha uns dibuixos de la teva àvia, no?
1: Exacte. A l'altre costat de la paret és com que ho parlàvem amb la Blanca Àries, que és la comissària d'aquesta exposició, que aquesta paret, tant d'un costat com d'altre, és com un horitzó, no? Perquè estan tots els dibuixos així posats en horitzontal, i hi ha aquests dibuixos de la meva àvia que va fer en els últims 5 anys de la seva vida, i que diguem que és en un moment en què ella també, arran d'un ictus que va tenir, doncs comença a perdre la capacitat de parlar verbalment, no? I va començar a desplegar aquests dibuixos que feia sense parar, i d'una poètica i d'una sensibilitat absolutament increïble, i que dels que jo he après molt també, no? I que m'inspiren moltíssim. I també era com aquesta idea de parlar de la memòria, dels vincles familiars també, i de tot allò i de totes aquestes mans i gestos, no?, que segueixen estant amb nosaltres, tot i que físicament potser no hi siguin, no?, però que segueixen, sí, fent presents a través d'allò que aprenem d'elles també.
0: I li aporten un toc de color, no?
1: Exactament, sí, perquè tota l'exposició, tot amb el material que jo treballo, és aquest teixit de cotó cru, és blanquinós, com blanc trencat, i el grafit és gris platejat. Llavors tota l'exposició no hi ha un punt de color fins a arribar a aquesta última sala on hi ha els dibuixos de la meva àvia.
0: Estem parlant amb l'autora de l'exposició Neix en l'aire la primera flor, que podem veure aquests dies al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases a Palafrugell. És Anna Irina Russell. L'exposició, és a dir, les escultures, es divideixen en diferents àmbits?
1: Hi ha tres àmbits en aquesta exposició, i ens hem inspirat com en les fases de la respiració, no? Hi ha un primer àmbit que es diu inspirar, el segon aspirar, i el tercer aspirar amb A, que és com una llicència poètica que ens teníem. I com que s'entén tota l'exposició com aquest gran organisme viu i que respira, però sí que hi ha així a nivell conceptual com aquestes tres fases, més l'última, que és un sospir, que és aquesta sala on hi ha els dibuixos de la meva àvia.
0: També hi ha com uns fars. Què representen?
1: Mira, això és... vam voler també fer... com que jo abans de treballar amb l'aire havia estat treballant molt amb llum també, doncs vam voler posar una petita part d'aquesta obra, i són dues llums, que una està a l'inici de l'exposició i l'altra al final, i van bategant. És com un far, diguem, que es va comunicant i que també fa referència com a aquesta latència, aquesta respiració, que potser a l'inici de l'exposició veus només un llum que s'encén i s'apaga, no? Però quan arribes al final veus l'altre exactament igual, que també té aquesta latència i aquesta respiració, i acabes d'entendre també que estan connectats i estan sincronitzats i estan respirant. I era una forma també de parlar d'aquesta respiració, no només des de l'aire, des d'allò sonor, diguem, sinó des d'allò visual també.
0: Perquè les obres que veurem aquí al Museu Can Màrio representen l'obra que fas tu, perquè també deies que havies treballat molt amb la llum. No sé si toques diferents disciplines.
1: Sí, diguem que en aquests últims 5 anys, sobretot 5-6 anys, he estat treballant principalment amb l'aire i la respiració, però abans també havia estat treballant amb la llum, amb vibracions, una mica de performance havia fet també, però sí que en general com crec que són materials que se'ns escapen una mica o que són difícils de controlar, i crec que també deu haver-hi alguna cosa allà, no? que em crida cap a voler dialogar i cap a voler saber-ne més i voler jugar al final amb aquests materials, no? Perquè sí que a la meva pràctica hi ha una part també com de joc o lúdica que vehicula molt també molts dels projectes que faig.
0: Unes, doncs, la veritat és que ho recomanem, no? Anar-ho a veure, com, doncs, perquè sí que un cop una cosa és explicat i la gent s'ho pot imaginar, però quan ho veus a la pràctica, també, doncs, al final és una exposició que vas veient com va canviant, no? Que no és sempre estàtica.
1: Exactament, sí. I per mi, és com que tota la part sensorial, tota la part del tacte també, i com física és una cosa com molt important en el meu dia a dia i en la meva pràctica artística. Llavors, pots explicar l'exposició, però crec que sobretot és una exposició que s'ha de viure i s'ha de respirar allà mateix.
0: Perquè em deies, no, tocar, no? A vegades conviden, no? Són obres que conviden a tocar, però no s'han de tocar.
1: Això precisament ho parlàvem ho vam explicar també amb la Blanca, no? Tant el dia de la roda de premsa com el dia de la inauguració, que hi ha aquesta cosa com de pensar que els materials ens demanen, no?, que els toquem, però realment aquestes escultures no ens estan demanant que les toquem, potser per la materialitat que tenen, no? És com que són més amables o conviden més, però realment nosaltres entenem també les obres com uns cossos vius que mereixen el mateix respecte que els nostres, no? Com que nosaltres no tocaríem a ningú sense abans preguntar-ho, no? O sense saber que algú ens ho està demanant. Llavors també aquesta idea també del tacte creiem que també pot estar present des de la vista, des dels materials, des de les textures i no tant des de una necessitat de tocar-ho directament.
0: Com ha estat la feina amb la comissària Blanca Arias?
1: Ha estat increïble, o sigui, ja és una comissària amb qui havia treballat abans, però també era la primera vegada que podíem treballar en un projecte així de gran i durant molt, molt més temps i bueno, ha sigut un acompanyament increïble i em sento molt, molt, molt afortunada d'haver compartit també aquest procés amb ella.
0: Hi ha algun aspecte més de l'exposició que volgués destacar?
1: Hi ha la part del catàleg de l'exposició, que és un catàleg que hem estat treballant també amb la Fundació i que reuneix alguns textos de la Blanca, tant els textos de sala, diguem, però alguns altres textos on parla també sobre la meva pràctica, i que és un catàleg que ha quedat preciós i que estem molt orgulloses, així que convido també a qui el vulgui tenir, qui se'l vulgui llegir. Hi ha unes fotos increïbles que una fotògrafa, l'Eva Carasol, em va fer, no només a l'exposició, sinó va venir diverses sessions al meu espai de treball, al meu estudi, i per documentar també com aquest procés que parlo, no? que per mi és una cosa molt important també d'ensenyar al públic i no només com aquest resultat final. Llavors sí que això és algo que hem preparat amb molt de carinyo i no només és un catàleg on s'ensenyen les obres d'una forma més categòrica, sinó que és un element més i extra de l'exposició.
0: Hem parlat amb l'artista Anna Irina Russell, que és l'autora, diríem, de l'exposició Neix en l'aire la primera flor, que podem veure aquests dies al Museu Can Màrio de Palafrugell, de la Fundació Vilacases, que es va inaugurar aquest passat dissabte, però que encara tenim temps fins al 22 de novembre, per tant, la gent que no s'adormi i que ho vingui a veure.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
0: 8:45, moment també d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa una estona i comencem destacant que la policia local de Pals ha trobat a la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat a la moto volcada a la platja de Pals a tocar del terme municipal de Begur sobre 3:45 de la tarda d'aquest dijous. Maria Alzina.
3: De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove que va desaparèixer aquest dimecres a la nit. Segons fonts dels bombers, el noi va sortir amb moto d'aigua amb un grup de dos nois més i un monitor de l'empresa de lloguer. Per circumstàncies que encara s'estan investigant, el jove no hauria tornat amb la resta del grup a Santa Margarida tal com estava previst. Segons el sotinspector de bombers i cap de la investigació del dispositiu, Pol Artau, l'última vegada que se'l va veure va ser entre la Bocana i el Port de Roses. Des de Salvament Marítim han concretat que estava amb la resta del grup a l'altura de l'Almadrava i Canyelles, i l'últim lloc on se'l va veure va ser la zona del Castell de la Trinitat. La família, que s'ha desplaçat fins a la zona, afirma que el noi va desaparèixer molt abans que es donés l'avís als equips d'emergències, cap a 8:45 del vespre. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les diligències judicials i la investigació que està en marxa per intentar aclarir les circumstàncies dels fets. Artau ha explicat que hi ha desenes d'efectius mobilitzats per terra, mar i aire, de bombers, una 50 d'efectius i unes 20 dotacions, entre les quals també hi ha equips de drons. També hi participa Salvament Marítim, que busca per mar els Mossos, els agents rurals, la policia local i la Creu Roja. S'hi han mobilitzat també mitjans aeris, tant de salvament com de Mossos. Els efectius d'emergències han establert un punt de coordinació al Port de Roses, des d'on es van organitzar els operatius.
0: Gràcies, Maria. Esperem, doncs, que tot plegat acabi bé. N'estarem pendents. I ara també us hem d'explicar que Palamós destina 30.000 euros a ajuts per rehabilitar façanes i millorar l'accessibilitat. La convocatòria d'ajuts també està destinada a la supressió de barreres arquitectòniques i la retirada d'estructures situades a la via pública. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica municipal o del registre de l'Ajuntament, Joan Coll.
4: Com a conseqüència d'aquest ajornament, també queden suspeses les tres sessions informatives.
0: Disculpeu, ara sí, anem a sentir la crònica.
4: Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud i fins a esgotar la partida disponible. Les actuacions subvencionables són les que hagin obtingut la corresponent autorització municipal entre l'octubre de l'any passat i el 30 de setembre d'enguany. La línia amb més recursos és la destinada a la rehabilitació de façanes amb una partida de 20.000 euros. L'objectiu és afavorir la conservació dels edificis i millorar la imatge urbana. Les subvencions s'adrecen a habitatges amb més de 20 anys d'antiguitat i que no hagin estat objecte d'una rehabilitació recent. Els treballs subvencionables inclouen la reparació, el sanejament i la pintura de les façanes principals, així com la restauració de balcons, ràfecs, cornises i elements ornamentals. La convocatòria reserva també una partida de 5.000 euros per a actuacions de millora de l'accessibilitat en activitats obertes al públic. L'objectiu és facilitar la supressió de barreres arquitectòniques i afavorir l'accés universal als establiments. Una tercera línia dotada igualment amb 5.000 euros servirà per subvencionar la retirada d'elements fixos instal·lats a la via pública. Els ajuts poden cobrir fins a la meitat del cost de les obres i també la totalitat de les taxes municipals derivades de la tramitació de les llicències o comunicacions urbanístiques. Els imports màxims varien segons la tipologia de l'actuació.
0: I ara també us hem d'explicar una altra qüestió, i en aquest cas ens relacionada amb el govern de la Generalitat i la pesca, perquè destinarà aquest any 2,7 milions d'euros a les confraries de pescadors i a les seves federacions territorials. L'ajut manté la mateixa dotació que l'any passat i busca garantir la continuïtat econòmica d'aquestes organitzacions. La convocatòria vol compensar la pèrdua d'ingressos que ha provocat la reducció dels dies de pesca aplicada per les institucions europees. Maria Alzina.
3: El govern considera que aquest suport és necessari per mantenir l'activitat de les entitats que col·laboren amb l'administració. La major part dels recursos es destinaran a les confraries de pescadors, que rebran més de 2 milions d'euros. Les federacions territorials disposaran d'uns 90.000 euros. La línia d'ajuts també inclou una bonificació del 80% de la taxa que les confraries paguen per ocupar espais de domini públic als ports pesquers de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Per aquesta mesura es reservaran més de 500.000 d'euros durant aquest any. El govern preveu que el pressupost de l'any vinent incorpori l'exempció total d'aquesta taxa per al sector pesquer. La mesura pretén reduir els costos que assumeixen les confraries. De manera complementària, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors rebrà un ajut directe de 200.000 euros. L'objectiu és reforçar la seva participació a l'oficina impulsada pel govern a Brussel·les. Aquesta presència busca defensar els interessos de la pesca catalana davant les institucions europees.
0: I la Generalitat ajorna la consulta pública per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La decisió modifica el calendari anunciat fa pocs dies que preveia l'obertura del procés participatiu a mitjan juny per recollir les opinions de la ciutadania abans de la tramitació formal del projecte. El procés es reprendrà previsiblement al setembre. Joan.
4: Com a conseqüència d'aquest ajornament, també queden suspeses les tres sessions informatives obertes al públic que s'havien programat. Les trobades havien de celebrar-se al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, al Centre Cívic d'Ullà i una en format telemàtic. Segons ha comunicat l'administració catalana, la voluntat és reprendre la consulta pública a partir del mes de setembre. En aquell moment es farà arribar la informació actualitzada sobre el procediment i el nou calendari de participació. L'ajornament afecta tant l'ampliació de l'espai natural protegit com la proposta de creació de noves reserves naturals parcials dins de l'àmbit del parc. La consulta pública havia de ser el primer pas d'un procés destinat a recollir aportacions de la ciutadania, entitats i agents del territori abans de redactar definitivament el projecte de decret. Ara, veïns i organitzacions interessades hauran d'esperar fins a després de l'estiu per conèixer els detalls del nou calendari i participar en el debat sobre el futur d'un dels espais naturals més importants del Baix Empordà.
0: I Joan, també ens has d'explicar que l'hostal de la Gavina de Segueron rep un dels principals premis G de Turisme per la seva trajectòria. El reconeixement destaca gairebé un segle de trajectòria i la seva contribució a la projecció internacional de la Costa Brava. La gala també ha homenatjat, a títol pòstum, l'assessor turístic Josep Capellà Areu.
4: L'establiment ha rebut el Premi Especial Jordi Comas i Matamala, un guardó que reconeix la seva trajectòria empresarial i la contribució a la projecció internacional de la marca Costa Brava. El jurat ha valorat gairebé un segle d'activitat, així com el compromís de l'hotel amb l'excel·lència en el sector de l'hostaleria. La gala, organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, ha commemorat les 20 edicions d'uns premis que reconeixen la tasca de professionals, empreses i comunicadors vinculats al sector turístic. Un altre dels moments destacats de l'acte ha estat el reconeixement pòstum a Josep Capellà Areu, assessor turístic i expert en sostenibilitat. El guardó posa en valor la seva trajectòria professional i la seva contribució al desenvolupament d'un model turístic responsable i sostenible. Precisament el Patronat de Turisme ha anunciat que a partir de la pròxima edició, el premi dedicat a les iniciatives de turisme sostenible portarà el nom de Josep Capellà Areu en homenatge a la seva aportació al sector. Els premis G també han distingit el càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador i l'Associació de Cuina Pirinenca de Cerdanya, així com diversos treballs periodístics publicats en mitjans internacionals especialitzats en viatges i turisme. Entre els guardonats en l'àmbit de la comunicació, hi ha professionals que han publicat reportatges sobre la destinació Girona en mitjans com el Financial Times, el suplement de viatges del New York Times, la revista alemanya Brigit i diversos canals especialitzats en turisme accessible.
0: I d'altra banda, Acció tornarà als escenaris a Verges 10 anys després del seu últim concert. Serà una actuació única per commemorar els 10 anys del seu comiat dels escenaris. La formació descarta una gira o una tornada definitiva i planteja el concert com un retrobament amb els seguidors que els van acompanyar durant la seva trajectòria.
4: Acció va desenvolupar la seva carrera musical durant prop d'una dècada. Inicialment sota el nom d'Acció Festiva, el grup va publicar 3 discos i va actuar en nombroses festes majors i escenaris d'arreu de Catalunya. La banda també va participar en esdeveniments destacats com les Barraques de Girona, les Festes de la Mercè de Barcelona o la Marató de TV3. Durant aquells anys, Acció va aconseguir una important base de seguidors en cançons com Ser diferent, Tot està per fer i Riure per viure, que van sonar en diverses emissores musicals del país. L'anunci del retorn s'ha fet a través d'un vídeo enregistrat al Castell del Montgrí. A les imatges, els membres del grup despleguen una pancarta per comunicar la notícia. El vídeo compartit a xarxes socials ha servit per oficialitzar un retrobament que molts seguidors feia anys que reclamaven. Els músics expliquen que tenien pendent una última celebració conjunta abans de tancar definitivament aquesta etapa. Per aquest motiu han decidit reunir-se novament damunt un escenari i recuperar algunes de les cançons més emblemàtiques del seu repertori. El concert serà el 19 de setembre, començarà a les 11 de la nit i serà d'accés gratuït.

Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.

0: I l'empresa torroellenca Caganer.com ha posat en marxa una nova col·lecció de figures dedicada al Mundial de Futbol d'aquest 2026. La proposta transforma alguns dels futbolistes més destacats al panorama internacional en caganers elaborats artesanalment. Carla Saló.
1: La col·lecció inclou 12 figures amb les samarretes oficials de les diverses seleccions. Hi apareixen jugadors de la selecció espanyola, del Brasil, de França, d'Anglaterra, de Polònia i dels Països Baixos. Entre els protagonistes hi ha els futbolistes Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Nico Williams. També formen part de la sèrie Rafinha, Vinícius Júnior, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé i Jude Bellingham. Una de les novetats destacades és la incorporació d'una figura de Johan Cruyff amb la samarreta de la selecció dels Països Baixos. Fins ara l'exfutbolista no disposava d'una versió amb els colors del combinat nacional. Coincidint amb el campionat, la companyia també recuperarà algunes de les figures futbolístiques més populars del seu catàleg. Entre aquestes hi ha representacions d'Andrés Iniesta, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Neymar, Pelé i Cristiano Ronaldo amb les samarretes de les seves seleccions. Segons explica el copropietari de l'empresa, Sergi Alós, la iniciativa pretén unir la passió pel futbol amb una de les tradicions més singulars de la cultura catalana. L'objectiu és mantenir l'humor i el caràcter popular del caganer alhora que es connecta amb un esdeveniment seguit arreu del món.
0: I ara parlem d'esports, quan falten 3 minuts per 3 quarts de 9. Perquè Palafrugell celebrarà la 41a Festa de l'Esport avui al Pavelló d'Hoquei i Patinatge. Serà una gala que tornarà a reunir el conjunt del teixit esportiu del municipi i els dos grans protagonistes d'aquesta edició seran Josep Masgrau, Ponsatí i el Bàsquet Club Palafrugell. Masgrau rebrà la medalla de l'esport en reconeixement a la seva vinculació a l'àrea d'esports i a la seva trajectòria al servei de la promoció i organització de l'esport local. Es tracta d'un dels guardons més destacats de la nit. I també serà especialment reconegut el Bàsquet Club Palafrugell, que arriba als 50 anys d'història esportiva. El club rebrà un homenatge pel seu paper en la formació, promoció i continuïtat del bàsquet al municipi durant mig segle. Més enllà d'aquests reconeixements principals, la gala distingirà nombrosos èxits esportius de la temporada. A l'àmbit dels resultats destacats, es reconeixerà l'equip femení cadet del Futbol Club Palafrugell, campió de la Copa Catalana, així com el Club Tenis Llafranc pel títol de campió de Catalunya infantil masculí. També es premiarà la tasca d'entitats esportives a l'organització d'esdeveniments i activitats. El Club Vela Calella serà distingit per l'organització de l'Eurilka Master, mentre que el Club Nàutic Tamariu rebrà el reconeixement per les 20 edicions del Patí de Vela, consolidat una prova ja de referència al municipi. La Festa de l'Esport també valorarà la trajectòria d'esportistes a diferents disciplines. Rebran reconeixements Adriana Vargas, Max Cruz, Roger Fernández per la seva progressió i trajectòria esportiva. I a l'apartat d'entrenadors, la gala distingirà Mauro Elias Raviti, Carles Sala, Paco Molina, Jordi Comas i Guillem Casellas o Xavi Salvador per la seva tasca formativa i de lideratge esportiu. També hi haurà reconeixements per a esportistes infantils i sub-15 en presència de joves de futbol, tennis, pàdel i handbol com a representants dels diferents clubs del municipi. D'altra banda, finalment, la gala inclourà distincions per a esportistes d'esports individuals i col·lectius per als diferents clubs. Això serà avui, però també hem de parlar del Club Handbol Garbí. Perquè l'ascens del primer equip masculí del Club Handbol Garbí a Primera Nacional ha obert una nova etapa per l'entitat palafrugellenca. Tot i l'eufòria viscuda després d'assolir la fita, el club ja treballa per adaptar-se a les exigències d'una categoria estatal que comportarà nous reptes esportius, organitzatius i econòmics. De fet, en una entrevista en aquest programa, el president del Garbí, Narcís Ferrer, ha reconegut que les darreres setmanes han estat especialment intenses, Maria Alsina.
2: Malgrat competir a Primera Nacional, el Garbí continuarà jugant dins el grup català de la categoria. Això evitarà llargs desplaçaments, però no reduirà la dificultat competitiva. Segons Ferrer, el gran canvi serà a nivell de rivals, ja que es tracta de l'última categoria no professional de l'handbol estatal. Una de les particularitats del projecte és que gran part de la plantilla està formada per jugadors del municipi. El president ha destacat que, d'un grup de 20 jugadors, entre 16 i 17 són de Palafrugell. A més, ha recordat que els esportistes continuen assumint despeses per poder competir, una realitat molt diferent a la d'altres clubs de la categoria.
3: Ells sí? Creuen molt en ells. Tenim la sort que del planter hi ha una base de jugadors destacats molt joves, de 23, 24, 25, vol dir que encara tenen un llarg recorregut, i ells estan convençuts de la permanència. L'exigència, jo crec que l'exigència en Sergi Catalán, el primer entrenador respecte a Lliga Catalana primera Nacional, no canviarà gaire perquè ja era molt elevada.
2: La planificació de la pròxima temporada passarà per mantenir el bloc que ha aconseguit l'ascens, recuperar antics jugadors formats al club i, si és possible, incorporar alguna peça diferencial. Tot plegat sense alterar l'essència d'un projecte estretament vinculat al territori i amb un objectiu central, la permanència. Paral·lelament, el sènior femení B també ha celebrat un ascens històric a Lliga Catalana Argent en la seva primera temporada d'existència. Ferrer considera que aquest èxit és el resultat de l'aposta que el club ha fet durant els últims anys per l'handbol femení i per la consolidació d'una estructura esportiva completa. L'entitat també reforçarà els equips tècnics per afrontar el nou escenari competitiu. Entre les novetats hi haurà la incorporació de nous perfils de suport per professionalitzar aspectes com l'anàlisi de vídeo o la preparació física. Malgrat el creixement esportiu, Ferrer té clar quin ha de continuar sent el camí del club, i és que afirma que el club mai ha de perdre l'essència de saber d'on ve i qui és. Una filosofia que passa per continuar potenciant la base i mantenir un model construït al voltant de jugadors i jugadores de casa.
0: Passen pràcticament 2 minuts de 9:15.
4: Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
0: Martí Seguer, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, com va tot?
5: Bé, de divendres ja.
0: Sí, a les portes del cap de setmana, que sempre s'agraeix això, eh?
5: Sempre van bé,
0: sí. A més, també, doncs, amb aquest sol, sembla que tindrem un cap de setmana ideal per anar a la platja.
5: Exacte, sí.
0: Aprofitar, però ara hem d'aprofitar aquests últims minuts del programa per parlar de tecnologia. I comencem parlant de TikTok, perquè vol entrar de ple en el sector dels viatges.
5: Doncs sí, ja que deies això del bon temps, doncs mira, TikTok ha anunciat el llançament de TikTok Go, que és una nova funció que de moment estarà disponible per als usuaris d'Estats Units i que permetrà, doncs, això, reservar hotels, atraccions, tours, serveis locals directament des de la mateixa aplicació. La idea és integrar les reserves dins de l'espai on els usuaris ja descobreixen continguts, els vídeos, les cerques i les pàgines d'ubicacions. Això vol dir que una persona pot veure un vídeo sobre un hotel, un restaurant, una activitat o una experiència, consultar-ne els detalls, veure la disponibilitat i directament fer la reserva en pocs passos sense sortir del mateix TikTok. Per posar en marxa aquest servei, la plataforma ja treballa amb diverses agències, com són Booking, Expedia, Trip, o entre altres, eh? La companyia també presenta aquesta novetat com una manera de connectar un moment d'inspiració amb l'acció de compra o reserva. Amb TikTok Go, l'empresa vol convertir aquest descobriment en una eina directa per als negocis locals i empreses del sector turístic, i l'objectiu és això, facilitar hotels, guies, restaurants i serveis vinculats que arribin a aquestes noves audiències. De moment està disponible als Estats Units, però si funciona, de ben segur ho veurem aquí.
0: Això és perillós, perquè vull dir, és molt fàcil, de fer reserves d'aquesta manera.
5: Clar, tu veus el vídeo, t'encanta, ho veus superbé.
0: Amb aquells colors, tot allò, aquelles platges paradisíaques, no? I dius, vinga.
5: I ja tens el clic ràpid, sí. És aprofitar el clic per aprofitar aquell impuls per fer la venda.
0: Clar, perquè si has d'anar a buscar l'hotel, a buscar el... Clar, aquí entenc que seria... no sé si has tot el viatge ja preparat.
5: No, tot el viatge no, però l'experiència o l'experiència en si, doncs això sí que seria més aviat això, eh? No busca ser una agència de viatges com a tal, com a planificadora d'un viatge sencer, però sí l'experiència. Allò que vegis, segurament, doncs, ho puguis traslladar a una venda.
0: Clar, si després, si tens ja una experiència reservada a l'altra punta del planeta, després et veus obligat a buscar el vol.
5: Sí, clar. No falla.
0: En fi, a veure, doncs déu-n'hi-do això, però parlem d'intel·ligència artificial, però ara amb una mirada centrada en els infants i en els vídeos generats amb la IA.
5: Doncs sí, perquè cada vegada hi ha més vídeos generats en intel·ligència artificial i pensats per públic infantil en plataformes com YouTube, TikTok, Instagram. Són continguts fàcils i ràpids de crear, i això fa que es puguin produir de manera massiva. El problema és que molts d'aquests vídeos presenten errors visuals, situacions incoherents, escenes que trenquen les regles bàsiques, per exemple, animals que neixen d'un ou, quan són ovípars, objectes que apareixen i desapareixen sense cap explicació, pilotes que es mouen de manera antinatural o animals realistes que fan moviments impossibles. Aquest fenomen és relativament recent perquè fins fa poc no era tan senzill generar vídeos amb intel·ligència artificial. Ara, però, les eines disponibles permeten crear molts continguts en poc temps i això ha fet aparèixer comptes que publiquen desenes o milers de vídeos, sovint amb l'objectiu d'aconseguir això, visualitzacions i monetitzar-les. Diversos especialistes han començat a alertar sobre l'impacte que tenen aquests continguts i que poden tenir sobre els infants més petits. Encara no hi ha estudis concloents, però sí que adverteixen sobre com poden interferir en el seu desenvolupament cognitiu, especialment en edats en què els nens estan aprenent com funciona aquest món. I una de les preocupacions principals és aquesta confusió entre realitat i ficció. Els infants petits encara estan construint la seva comprensió del món i quan veuen una pilota que desapareix sense motiu o un animal que surt d'un ou, doncs, clar, aprenen això. I, bé, la recomanació general seria reduir aquesta exposició a pantalles en infants petits i els que se'ls permeti mirar vídeos, fer-ho acompanyadament d'un adult. I això també sabran... Sí, els permetrà això, contextualitzar i evitar que l'algoritme encadeni allò vídeo rere vídeo i sense cap mena de control.
0: Que sí que és veritat que potser nosaltres ja miràvem nous dibuixos animats que també passaven coses que eren poc realistes, però sí que potser es veia més, no?, que era un dibuix animat.
5: Exacte.
0: Sí, no
5: exacte.
0: Sé.
5: I ara, sí, és que els vídeos generats amb IA són molt reals i molt creïbles.
0: En tot cas, al final, això de reduir el temps a les pantalles em fa l'efecte que ho hem de fer tots, això ja.
5: Sí, perquè em sembla que llegia un estudi l'altre dia que deia que passàvem 4 hores de promitja en els mòbils. Clar, 4 hores vol dir que hi ha gent que no té mòbil, per tant...
0: O sigui, que de mitjana amb tothom, eh?
5: Sí, per tant, hi ha gent que hi passa 8 hores i 10. Per tant, és...
0: Déu-n'hi-do.
5: És greu. L'ús que... l'enganxament que portem amb els telèfons mòbils.
0: Sí, esclar, el tenim a tot arreu, el portem a més també el tenim integrat en el món de la feina. Vull dir que al final és allò que és inevitable,
5: fàcil,
0: eh?
5: Sí, és fàcil caure en addiccions amb mòbils, també, sí. I ara, si et sembla,
0: parlem d'energies renovables, perquè a les Canàries s'està provant una tecnologia que vol aprofitar la temperatura del mar per generar electricitat.
5: Doncs si ho estan fent a la plataforma oceànica de les Canàries, coneguda com a Plocan, s'està provant un sistema innovador per generar això, electricitat a partir de la diferència de temperatures entre l'aigua del mar i l'aigua de les profunditats. La tecnologia parteix d'un principi senzill, que a la superfície de l'aigua el mar és més càlid i a la profunditat, en canvi, és molt més freda. Aquesta diferència es pot utilitzar per produir energia de manera contínua. El sistema fa servir l'aigua calenta de la superfície per escalfar un líquid especial que bull a baixa temperatura i quan aquest líquid es converteix en vapor, empeny una turbina i quan la turbina gira, doncs això, genera aquesta electricitat. Després el procés continua gràcies a l'aigua freda de les profunditats. Aquesta aigua serveix per refredar el vapor i tornar-lo a convertir en líquid. D'aquesta manera, el sistema pot repetir el cicle i una vegada i una altra. Aquesta tecnologia ja s'havia provat en instal·lacions terrestres, però amb un problema important, i és que calien canonades molt llargues per portar aquesta aigua freda des de les profunditats fins a la instal·lació. I això encaria moltíssim la infraestructura i limitava també la possibilitat d'estendre-la a gran escala. Ara, però, Global Outtake treballa en un prototip flotant que es pugui instal·lar directament al mar. Això permetria doncs, reduir la necessitat de grans infraestructures al terra i fer que el sistema fos més modular i més econòmic. També un dels avantatges que destaca la companyia és que aquesta font d'energia podria funcionar 24 hores, a diferència d'altres com la solar, que depenen de la llum o de l'eòlica, que depèn del vent. La diferència de temperatura del mar és molt més estable i això permetria obtenir això una producció contínua. La companyia també defensa que l'impacte ambiental seria reduït perquè les plataformes ocupen poc espai, serien silencioses i no generarien emissions de carboni durant l'operació.
0: Clar, suposo que també ha de ser llocs on hi hagi un contrast tèrmic no?, entre la profunditat i la superfície, no?
5: Sí, o llocs on la profunditat vagi de cop, diguéssim.
0: Clar, que potser nosaltres aquí al Mediterrani ho tenim més difícil.
5: Sí,
0: no sé, eh? Tampoc sóc enginyer, en aquest sentit.
5: Segurament. Per això ploven a les Canàries, que és l'oceà, i crec que pot ser més allò... Sí, sí, més, més favorable almenys, sí.
0: En fi, com a mínim, doncs, mirant, buscant solucions per les energies renovables. Però si abans parlàvem de, no, del TikTok que entra al món dels viatges, ara ens has d'explicar que Spotify pot entrar al món del fitness...
5: Sí, doncs sí, sí. Spotify està treballant en l'evolució de la seva plataforma digital i amplia el seu abast cap a un àmbit que connecta directament la salut i el benestar, el fitness. Fins ara molts usuaris ja utilitzaven Spotify com a banda sonora dels seus entrenaments, però ara la companyia vol anar més enllà i convertir-se en una eina activa dins de la rutina i l'activitat física. Aquesta nova etapa arriba gràcies a l'aliança amb Peloton, una de les plataformes més conegudes en l'àmbit del fitness connectat, i l'acord els permet integrar dins de Spotify més de 1.400 classes, que són sessions que inclouen això, disciplines diverses com exercicis de força, entrenaments de cardio, sessions de ioga i també contingut de meditació. Per tant, no es tracta només d'activitat física, sinó d'una proposta que engloba diferents dimensions del benestar personal. Aquest moviment respon a una realitat clara, eh? Una realitat clara. Una gran part dels usuaris de Spotify ja vinculen la plataforma amb aquest exercici físic i, segons dades internes, prop d'un 70% dels usuaris premium fan servir algun tipus d'activitat esportiva cada mes. Per tant, existeixen un potencial d'uns 150 milions de llistes de reproducció ja associades a aquest fitness, i aquest ús consolidat ha estat clau perquè la companyia decideixi fer aquest pas i integrar nous continguts específics dins la seva pròpia aplicació. A nivell estratègic, doncs, Spotify amplia el seu model de negoci i deixa de ser només una plataforma de música i podcast o audiollibres per convertir-se també en un espai més ampli en aquests continguts digitals vinculats al dia a dia dels usuaris, que seria, en aquest cas, el fitness.
0: Que entenc que seria com una, com uns podcasts, no?, també, però de, sí, d'aquestes temàtiques.
5: Exacte, una secció més que... Igual que tenim àudio, tenim els audiollibres, els podcasts, doncs una més amb aquesta secció fitness, sí, sí.
0: Bé, no, també doncs va bé ara aquesta època que ens hem de posar a to.
5: I l'operació bikini.
0: L'operació bikini, tot i que ja potser anem tard.
5: Segurament.
0: Quan ja ens queden ja pocs instants, també doncs acabem amb una última notícia, i és que hem de parlar d'un cas curiós sobre verificació d'edat a les xarxes socials al Regne Unit.
5: Doncs sí, sí, el Regne Unit ha imposat unes legislacions molt més estrictes en matèria de protecció de dades per menors, i l'objectiu és limitar l'accés de continguts inadequats a les xarxes socials. Aquesta normativa obliga les plataformes a implementar això, sistemes de verificació d'edat. Però un estudi recent posa en evidència les dificultats d'aplicar aquestes mesures de manera efectiva. Segons dades de l'organització, molts menors aconsegueixen esquivar aquests controls amb relativa facilitat, i t'ho explico. Un dels exemples més comentats és especialment il·lustratiu. Alguns joves utilitzen un llapis de celles per dibuixar-se un bigoti i aparentar més edat davant les càmeres del sistema de verificació. Doncs, clar, aquest fet evidencia aquestes limitacions d'algunes d'aquestes tecnologies basades en aquest reconeixement facial. I l'estudi, basat en milers de nens i nenes que encastats, doncs indica que el 46% dels menors considera que aquests sistemes són fàcils de superar, nens i nenes, i només un 17% afirma que són difícils d'evadir. A banda d'aquest mètode, n'hi ha d'altres igualment senzills. Alguns usuaris també mostren documents d'identitat d'altres persones, introdueixen dates de naixement falses o utilitzen comptes de familiars. I també s'han detectat casos en què es mostren imatges o personatges de videojoc davant de les càmeres i que el sistema s'ho creu.
0: Doncs... Caldrà estudiar això, a veure que, sí, sí, com es pot evitar, perquè si amb un llapis pots pintar un bigoti que funcioni, déu-n'hi-do.
5: Exacte.
0: Martí Seguer, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
5: Molt bé, igualment. Bon cap de setmana.
0: I quan falten ja pocs segons per les 9, acabem el supermatí. Gràcies, com sempre, per l'atenció, i que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
5: Mama, què et passa?
4: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
5: I el papa?
4: El teu pare, el primer.
6: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
11: La millor música del món.
0: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.
12: El descobriment de Teddy Swims amb Los Control.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Empordà, amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: I ara mateix obrim Something Beautiful, el treball de Miley Cyrus, on hi tenim aquesta cançó excepcional que es diu End of the World.

Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
5: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
6: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
7: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
6: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
7: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
6: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
7: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
6: T'esperem a Sidral, essència moma.
8: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
10: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
9: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
11: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
12: mejor. No, por favor, no, por favor.
9: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
13: Aquella nit al Tiffany's.
9: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
14: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
16: Més econòmic del que et penses.
15: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
16: La millor música del món.
1: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Lapés.

És la primera vegada que Peggy Go sona aquí a la ràdio de l'Empordà i ho fa amb una cançó que està triomfant moltíssim a tot el món. S'anomena It Goes Like Na Na Na. Us deixem amb ella perquè té una intro fins que no es posa a cantar, que dura una bona estona. I al final, en fi, podríem explicar-vos aquí el dia que fa, l'hora que és, i encara no hauria començat a cantar. Va, descobrim-la a Capital, la Peggy Go.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim ara mateix Mute Music, el treball dels Coldplay. N'escoltem aquest Feels Like I'm Falling in Love. Sona Capital.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Una veu que ens recorda lleugerament a la música d'Adele. Sky Newman sona a la ràdio de l'Empordà amb aquest Man of the House.

0: about you now.
1: Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Què tal, com estàs? Et presentem una nova artista. Es diu Bella Kay i sona My Love It, I Love It, I Love It.

0: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Lídaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Lídaca, l'estiu comença aquí.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
7: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
6: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
7: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
8: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio

El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim pel barri i es comenta un dels grans treballs de la Ludwig Van i en presentem aquesta cançó que ens encanta. És la primera del disc, que es diu El teu amor.

0: anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Original dels Milky. Aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
0: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
2: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
2: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
2: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
3: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
5: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
6: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
5: I el manteniment?
6: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
7: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
8: Mama, què et passa?
7: Si voleu fer l'ana, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
8: I el papa?
7: El teu pare, el primer.
9: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.com o a info@occitania.cat.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
12: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
14: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés. Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: Una veu que ens recorda lleugerament a la música d'Adele. Sky Newman sona a la ràdio de l'Empordà amb aquest Man of the House.

0: Una d'aquelles cançons que ja es notava que serien tot un número 1. La col·laboració entre Pink i el líder de Fatnet Ras, Just Give Me a Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
5: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
6: Mama, què et passa?
5: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
6: I el papa?
5: El teu pare, el primer.
7: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
8: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
9: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
8: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
10: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco.
11: No, no, no, no, no, no, no, no, por favor, no, no, por favor.
8: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
12: Aquella nit al Tiffany's.
8: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
13: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
14: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
15: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.
18: 25 anys sonant amb tu.
17: La ràdio de l'Empordà.
16: Ràdio Capital.
19: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

D'aquesta manera comença Bruno Mars una de les seves balades per excel·lència. Des del seu treball de romàntic, aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risk It All i sona a Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 5 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
9: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
10: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
9: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
11: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
12: mejor. No, por favor, no, por favor.
9: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
13: Aquella nit al Tiffany's.
9: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
14: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
15: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
16: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
17: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
16: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
18: A Castí de Calonja ha estrenat una doble exposició.
19: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
20: Avui una jornada plenament assolellada.
21: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
22: Ràdio Capital.
21: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 5 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Aquest estiu viu lo fort al Festival Lídaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barri B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Lídaca, l'estiu comença aquí.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
4: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
5: Mama, què et passa?
4: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
5: I el papa?
4: El teu pare, el primer.
6: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
11: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
12: Amb Marc Clapés.
11: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
12: La primera llista.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per
0: 5 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital.

0: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5. El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
3: perquè saps que no ho entendràs,
4: perquè et canses d'esperar
3: i de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
4: sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
5: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
6: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
10: Amb Marc Clapés.
9: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
10: La primera llista.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital. Us faig arribar, de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro, les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25

els pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals, que

0: aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barri B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses a l'Alt Empordà, quan anava amb moto d'aigua, ha perdut en algun moment l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos estan repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. El cap d'intervenció, Jordi Marquès, explica que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que se l'emportessin cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar, la del jove. I els preus s'han pujat 2 dècimes aquest mes de maig a les comarques gironines i la inflació interanual ha repuntat fins al 3,5%. L'arribada de l'estiu es deixa notar, perquè entre els serveis que més s'han encarit hi ha aquells vinculats amb el turisme. Durant el maig, els allotjaments s'han pujat un 7,6%, el mateix percentatge amb què també ho ha fet el transport de passatgers. Per la seva banda, el paquet format per llum, gas i carburants tanca el maig amb un descens de l'1,8%. Aquí dins, però, hi conviuen dues realitats, perquè mentre l'electricitat i el gas han abaixat, els combustibles han anat a l'alça arran de la guerra a l'Orient Mitjà. I l'Hospital de Palamós ha començat aquest mes de juny el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona, amb la posada en marxa d'una unitat de cures semicrítiques dotada amb 8 llits. El nou servei permetrà atendre pacients que requereixen una vigilància intensiva, però que no necessiten ingressar en una unitat de cures intensives. Els malalts seran atesos pels professionals de l'Hospital del Baix Empordà amb el suport remot i continu dels especialistes de l'Hospital Doctor Josep Trueta i de l'Hospital Santa Caterina de Salt. L'objectiu és evitar trasllats innecessaris i oferir una atenció més propera als pacients i a les seves famílies. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres de les comarques gironines.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
7: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
6: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
8: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
9: mejor. No, por favor, no, por favor.
6: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
10: Aquella nit al Tiffany's.
6: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
12: Del nostre web.
11: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamós.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli, tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. The best music from the past.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 5 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüells, villes catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: de veritat. Són les 10. Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11. 25 anys.
2: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
0: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Cada vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinc

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital. 20.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues. 25 anys.
2: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bons